ja. Gent que tu abans de no fer tenir, maron com me puta sago maleri. Ja no ve, tiene la me, perquè no se fa maleri estanasament. De ti ve la vagina, tu mai emo. Ja lo pitjor fort, ja lo pitjor fort, hey!